Els enamorets de Longa i la filla de l'Oster. Els enamorets de Longa i la filla de l'Oster. Ostera i un frustera, dat'io faina més xavà, dat'io faina més xavà. Ostera i un frustera, dat'io faina més xavà. Ostera i un frustera, dat'io faina més xavà. Dat'io faina més xavà, e chanchai dos plets com mai, e chanchai dos plets com mai. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet.